0: 107.7 Radio.
1: ¿Qui era aquest que estava parlant ara?
2: Qui és?
1: Tu no saps qui era aquest que estava parlant ara?
2: No.
1: Com que no?
2: No.
1: Però tu, aviam. T'agrada anar a Sant Mori o no t'agrada anar a Sant Mori?
2: Sí.
1: I per què? Per què t'agrada anar a Sant Mori? Aviam, què hi veus allà a Sant Mori? I què més? I què veus? Conillets, veus ardilletes, esquirols, i què més? Cargols, sagrantanes, dragons, eh? Què dius, bé? Buscar algun policia d'aquells, per què? Per què vols?
2: Per jugar.
1: Per jugar necessites tu policies?